que tu sa música, ja que fa que la gent diu que el jazz és la millor música, la música clàssica és la millor música, el gospel és la millor música, jo penso que ja serà la música, que serà la música que... Però jo penso que si parla bona, la mala música, és la música que t'hi fa sentir quelque chose, és la música que t'arriba a l'interior. Alors, pour moi, ça, c'est la clé que fait que j'ai choisi une musique ou une autre. C'est l'esprit de la musique, c'est ça. Pour moi, c'est tout.